0: Car tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Occità et les autres langues minorisées seront intégrées à examens de spécialité à partir de 2028. Les lycéens qui font une spécialité en Occità pourront faire l'examen correspondant en aquella langue à partir de la session de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Le bachillerat français évoluera à partir de 2028 pour tal de prendre mieux en compte les trajectes bilingues en langues dites régionales. Según Le Monde, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé que les lycéens qui auront suivi une spécialité en d'autres langues de l'État français pourront dar en là passer les épreuves correspondantes en aquella mateixa langue. Così funcionaran les espròves. Concrètement, une escola que a estudiat una matèria de especialitat, com la matemàtics o l'història o geografia, prende les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'Occità, puirà passar l'esprovo en aquella lengua al moment de l'examen. Lo sujette demorarà identic a aquel pepa usat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà pas menys a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtics en bretó la podrà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Le Grand Oral seguirà la mateixa logica. La partida que porta l'especialità concernida potrà essere presentata in la lingua causida. Fins ara, le scuole escolarizzate in le filiere bilingue devono passare le esprove in francese, levat quando la lingua dicio regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Il Ministero presenta aquella riforma come un riconoscimento di tragetti bilingue e assicura che non rimette pas in causa la plaza centrale del francese di lo sistema educativo. Just preciu de mobilizacions crescentes. Aquella nova disposició arriba dins un context de mobilizacions crescentes en sosté a les llengues pròpies non oficials. Dempei la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacions han denunciat l'espace limitat ballat a aquelles llengues de l'examen del bachillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels lycéens bascos de Bayona pel dret de fer els exàmens en basco. Davant aquella pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a poc d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengues autòctones de l'Estat, d'un l'Occità.